Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: It's just gonna be crazy.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: El Museu del Mar de Lloret. Un viatge a través de la descoberta. Des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
3: Molt bon dia a tothom. Ara mateix plou a Lloret, ha plogut molt durant tot el cap de setmana i avui toca fer balanç de les incidències.

0: Ja us avancem que la crònica del temps, en Xavi Segura ens explicarà que tornem a tenir per davant una setmana marcada pel temps mogut i que aquest dilluns hi ha risc de xàfecs irregulars. De fet, aquest matí ja ens hem despertat amb pluja intensa aquí al municipi. En tot cas, el temporal de pluja d'aquest diumenge ha deixat imatges espectaculars a diferents punts de Catalunya, però també aquí a Lloret de Mar, amb carrers desbordats, motos cobertes completament i volcades per la pluja, pàrquings i soterranis amb aigua entrant a dojo i moltes més incidències que han provocat danys materials a diferents punts del municipi. I ara torna a ploure, com diem, amb certa intensitat i tornem a tenir el clavegram sobresortint i alguns carrers amb un pam d'aigua, entre altres coses. Tot i que no hi ha dades oficials específiques, de Lloret de Mar tot apunta que aquest episodi de pluges és un dels més abundants de la història del municipi, o probablement el que més. A més, en aquests moments torna a ploure, com diem, i volem parlar de com està la situació ara mateix i també de com ha anat tot el cap de setmana amb el cap de la policia local i coordinador de Protecció Civil, Joaquim Martín. Evidentment, aquest és el nostre tema de portada d'avui, dilluns 5 d'octubre. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més hem preparat per avui, escoltem amb atenció ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Entrevistarem la periodista i comunicadora gastronòmica Alba Soler perquè ha visitat el restaurant Sant Elm de Lloret i n'ha fet una molt bona crítica. Entre altres coses, diu que el Sant Elm és un d'aquells restaurants que contribueixen a desmuntar el Lloret dels tòpics. També explicarem que Oncolliga Lloret ha posat a la venda els braçalets solidaris que ven cada any per ajudar els malalts de càncer i els seus familiars. Amb el coordinador de Monfoto, Paco Membrives, sabrem com ha anat el cap de setmana i la 30a edició del Festival Internacional de Fotografia de Natura. També repassarem resultats esportius del cap de setmana i en format breu explicarem que Lloret compta o comptarà amb 4 noves marquesines de bus.
0: Doncs tot això és el que ocuparà la propera hora aquí al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret, també amb especial atenció a la previsió del temps i el repàs de l'actualitat general molt marcada per aquest temporal de pluges. Donem pas a aquesta nova edició del Bon Dia, Bona Hora que fem possible Marc Diva, Josep Altafulla i qui us parla, Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3, com diem, setmana marcada per aquest temps mogut. Escoltem amb atenció la teva crònica. Xavi Segura, molt bon dia.
1: Bon dia. Arrenca una setmana que tornarà a estar marcada pel temps mogut. Això sí, en principi, sense cap nou temporal històric de pluges com el que hem tingut aquest cap de setmana, amb quantitats extraordinàries i, sobretot, destacant per la seva torrencialitat. De moment, aquest dilluns arrenca amb moviment, ruixats, localment alguna tronada durant el matí. De cara a la tarda, aquest risc de pluja disminuirà aquí a Lloret, tot i que es mantindrà la variabilitat en el cel variable, mig ennuvolat, i els ruixats es traslladaran més cap a l'interior i també cap al Pirineu. Per tant, nou dia, pendents del cel, però no ha de ploure ni de bon tros tota la jornada, amb unes temperatures que pujaran lleugerament, algun grau més, amb ambient entre suau i càlid al centre del dia i un punt de xafogó. De cara als pròxims dies, tant dimarts com dimecres i també dijous, els xàfecs tornaran a caure aquí i allà. Alguns models indiquen fins i tot alguna tongada més extensa de pluja. Insistim, en principi res a veure

0: amb l'episodi històric del cap de setmana, però aquests xàfecs doncs arribaran també aquí a la zona de la selva per aigua mà, perquè tindrem dies típics de tardor amb variabilitat en el temps, una mica de tot, i aquest risc de ruixats amb petites pujades i baixades de les temperatures, encara amb valors lleugerament per sobre del que tocaria, situació marítima una mica alterada encara, i els mapes indiquen que a finals de setmana podria arribar una refrescada amb més cara i ulls, per tant, un ambient ja de més avançada tardor.
1: Moltes gràcies, Xavi. Doncs nosaltres ja ho hem dit, no hi ha dades oficials que recullin la pluja a Lloret de Mar, però sí que tenim col·laboradors. En Jaume Masdevall, des de Mas Baell, ens indica que l'episodi, de moment, ha deixat 160 litres per metre quadrat. Al Condado del Jaruco hi ha també un pluviòmetre que marca 170 litres per metre quadrat, i a primera línia de mar també n'hi ha un que també no és oficial, però arriba als gairebé 200 litres per metre quadrat. Per tant, déu-n'hi-do l'aiguat que ha caigut a Lloret de Mar i que seguirà pujant, perquè ja ho hem dit aquest matí, hem començat amb tempesta també aquí al municipi, i ara mateix la temperatura que marca el termòmetre és de 19 graus i la humitat la tenim al 88%.

0: ara de mirar el que està passant a la resta del món, també evidentment marcat per tots els efectes de les tempestes, d'aquestes pluges torrencials, i comencem repassant les portades dels diaris. Josep.
1: Doncs també en aquesta línia, marcant aquesta informació, el temporal excepcional, així és com titula la seva portada Diari de Girona. Dos morts i un desaparegut a causa dels aiguats, trens saturats i carreteres tallades durant hores, rius desbordats i equipaments inundats a la Selva i l'Empordà. En primera plana també llegim en l'apartat esportiu en futbol que el Girona topa amb el porter del Mallorca i s'ha de conformar amb un punt, el resultat final 0-0. I en bàsquet el Fiat Girona rep una forta repassada a la pista del Baskonia 118-78. Diari Ara destaca en grans titulars pendents de Sánchez. El PSOE es mostra preparat per anar a eleccions amb el marc de l'habitatge. La plataforma Front Ampli es llançarà el 17 d'octubre a l'espera de Podem. Només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. Al Diari Ara, la fotografia de primera plana correspon al temporal amb el titular Dos morts i un desaparegut pel temporal. I a peu de plana, el Brasil tria entre Lula i Flavio Bolsonaro. Finalment, a l'apartat esportiu, Pina lidera una altra pallissa del Barça al Real Madrid, 7-0. Diari La Razón. Les pluges torrencials segueixen castigant a la península. I en grans titulars, Puente i López instiguen amb filtracions la convocatòria d'eleccions. A peu de plana llegim silenci tàctic del Marroc davant la, entre cometes, provocació de la visita dels Reis. I també amb un petit requadre llegim Merz i Zelensky segellen pactes per 8.500 milions per reforçar a Ucraïna. Diari El País, tot preparat en el PSOE i la Moncloa per un avançament de les eleccions. En fotografia il·lustrativa, dos morts pel temporal a Catalunya. I a peu de plana, Bolsonaro i Lula es disputaran la presidència del Brasil. Diari El Mundo, Sánchez s'apropa a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. També es fa ressò que Bolsonaro sorprèn al derrotar amb claretat a Lula en primera volta i que Blackstone tanca un supercontracte públic mentre el govern els crida botrons. A La Vanguardia, en grans titulars, el 65% dels catalans suspèn la gestió del govern a Ceuta. Fotografia il·lustrativa pel temporal que deixa a Catalunya dos morts, un desaparegut i nombrosos danys. També llegim en primera plana de La Vanguardia, Sánchez s'inclina per avançar les eleccions encara sense data. El Periódico de Catalunya, imatge impactant del temporal amb un cotxe en una riera boca amunt, i les ferides del temporal és el titular que acompanya aquesta imatge. En la part central del Periódico de Catalunya, en grans titulars, el govern s'activa per l'avançament de les eleccions. I a peu de plana, el robatori de coure dona el salt als edificis i a les electro bencineres. El diari ABC, en primera plana i també en fotografia il·lustrativa, el trampolín comença a ser desallotjat, desnonat més de dos mesos després. I, a peu de plana, el govern amaga els 75.000 euros gastats en viatges per l'amic de Sánchez com a alt càrrec. Aquestes són les notícies més importants de la jornada a la premsa escrita.
0: I en els portals digitals, molta cosa en la mateixa línia, i veiem els efectes del temporal com a notícies destacades. En el cas de l'Agència Catalana, Rodalies inicia la jornada amb trams de l'R1, l'R2, l'R4 i les línies R7, R8 i R11 sense servei ferroviari. Si us heu de desplaçar avui tant amb cotxe com amb transport públic, estigueu atents a totes les afectacions, perquè també hi ha moltes vies tallades a la circulació pels efectes d'aquest temporal. D'altra banda, nous centres educatius estaran tancats avui dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials. Un total de 87 escoles, instituts o centres de formació d'adults que pateixen incidències, però podran obrir. També es fa ressò respecte al temporal que s'ha reobert el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, afectat també per aquest temporal. L'activitat no s'ha recuperat al 100% i es continua treballant per restablir-la. Això és el que destaca sobre el temporal, també que s'han aixecat les restriccions a l'Empordà. En el cas del 3Cat Info també ofereix l'última hora del nou episodi de pluges i les afectacions a Rodalies i la mobilitat en general, i han rebut un nou S-alert al Vallès Oriental i al Maresme. Per tant, Catalunya segueix en estat d'alerta i caldrà veure com evoluciona tot plegat. Aquí a Lloret també n'estarem ben pendents. Rodalies, per la seva banda, reprèn el servei amb comptagotes. Ja hem dit que hi ha moltes línies inoperatives, i també es fa ressò al 3Cat que hi ha hagut dos morts i un desaparegut per aquest temporal de pluja amb afectacions i crescudes històriques. De fet, el dispositiu de cerca del jove desaparegut es va haver d'aturar i s'ha de reprendre avui dilluns. Pluges d'entre 100 i 300 metres per litre quadrat, els registres d'un episodi excepcional. D'altra banda, també ofereix molts testimonis d'aquests aiguats. Tota la casa era una bassa de fang, per exemple, diuen uns veïns, o també imatges amb aquestes pluges rècord, cotxes inundats i altres coses espectaculars que han passat aquest cap de setmana. Deixant de banda aquest temporal, una notícia que comparteixen també els dos portals digitals, ACN i 3Cat: els castellers de Vilafranca s'imposen el millor concurs de castells de la història. Finalment es va poder celebrar ahir a la tarda la segona jornada i els castellers de Vilafranca han tornat a guanyar el concurs amb un històric 9 de 9 amb folre i una actuació memorable. Pedro Sánchez compareixerà avui a les 9 del matí a la Moncloa amb l'avançament electoral sobre la taula, també ho llegim en aquests portals digitals, i finalment també en plana cultural torna a Castellbell, el festival de metal extrem que situa Castellbell del Camp al mapa internacional. Això és el que llegim a l'Agència Catalana de Notícies, mentre que el 3Cat també es fan ressò que la policia desallotja l'assentament de la platja del Trampolín de Ceuta i Sumar posa fil a l'agulla al Front Ampli i anunciarà cap de llista el 17 d'octubre. De l'àmbit esportiu, la notícia més destacada de la jornada pel 3Cat és pel Barça femení, que va jugar ahir. El Barça humilia el Madrid amb una golejada de rècord per 7-0. I amb aquest repàs arribem a les 8:14.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
4: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
5: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
6: All right. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
7: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Dos minuts passen d'un quart de nou del matí i ja ho sabeu, el temporal de pluja d'aquest diumenge a Lloret de Mar ha deixat imatges espectaculars amb carrers desbordats, motos cobertes completament i bolcades per la pluja, pàrquings i soterranis amb aigua entrant a dojo i moltes més incidències que han provocat danys materials a diferents punts del municipi.
1: I ara torna a ploure amb certa intensitat i tornem a tenir el clavegram sobresortint i alguns carrers amb un pam d'aigua. Tot i que no hi ha dades oficials específiques de Lloret de Mar, tot apunta que aquest episodi de pluges és un dels més abundants de la història del municipi o probablement el que més.
0: Avui toca fer balanç de les incidències amb el cap de seguretat de Lloret de Mar, Joaquim Martín. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Cap de seguretat de Lloret de Mar, ho dic bé? O cap
2: bueno, és l'àrea de seguretat que ara engloba policia i protecció civil sota la mateixa àrea.
0: D'acord, cap de l'àrea de seguretat de Lloret de Mar. Com està la situació ara mateix? Perquè ha fet un xàfec fort aquí a Lloret a primera hora, però em comentaves que la cosa serà més tranquil·la, eh?
2: Sí, sí, de fet ara el que preveiem és que ja entri nord, fins i tot nord-oest, molt suau, però i això suposa una barrera per nosaltres important, així com el Maresme no, i podem tenir riscos encara. Nosaltres podem tenir plogims, pluges suaus, però no, no creixements convectius importants.
0: I quina és la situació ara mateix a Lloret? Tenim, perquè ahir vam veure imatges molt sorprenents, carrers inundats, ara està més tranquil tot o com està?
2: Sí, mira, la situació va ser espectacular, no sé si vull dir, no havien tingut mai que les dades es puguin donar. M'estava repassant sobre les dades dels episodis del Filomena i de Glòria, fins i tot, i diguem-ne que han acumulat en 6 hores, com vam tenir, no hem tingut un episodi com aquest. Podríem dir que les xifres, amb tota seguretat, van passar dels 100 litres per metre quadrat, i és el que comentaven, que les intensitats van ser molt elevades, molt elevades. Hem de pensar que la preocupació que nosaltres teníem, que nosaltres vam fer serveis preventius, evidentment previs, des de l'àrea de medi ambient per al tema de platges, des de protecció civil, policia local, tot el que és l'àrea de seguretat, durant la nit, especialment el que preveien a partir de les 2 de la matinada, que es complicaria la cosa de forma important, la complicació més gran a partir de les 5 de la matinada fins a les 8 del matí, i durant aquest punt la riera, bueno, la riera és totes, però la riera de Lluís Marlès, la riera de Lloret, va entrar en punts de màxims que ja ho vam veure, que sortir de mar era bona, però el que ens preocupa molt, i és un dels elements de riscos de la ciutat de Lloret, i ho hem de tenir molt en compte, és que les rieres que van a desembocar a la riera de Lloret no tenien sortida per l'alta capacitat a límits de la riera general, no? En uns punts que fins i tot el risc d'esbordament estava ja plantejat per nostres serveis. I això ja vam veure, que els invernals de pluvials ja no donaven i en certs punts del municipi ja sobresortien. Això es va baixar en el que és el temporal i es va recuperar la normalitat.
0: Ara, per tant, tenim una situació força normal a Lloret?
2: Sí, tenim una situació força normal, però amb un freàtic molt, molt, molt elevat.
0: Què vol dir això?
2: Vol dir que l'aigua, a nivells normals, en el subsol, està molt a prop de la superfície. Hi ha una acumulació molt important. Aquesta aigua no és una qüestió de circulació, perquè és el freàtic, i vol dir que una pluja intensa i duradora, aquest matí l'episodi ha estat de molta curta durada, una intensitat elevada, eh? No en tinc les dades, però aquest matí m'ho mirava jo i pensava, hòstia, més de 60 litres per metre quadrat, a la impressió que donava, no? Aquest matí a les 6:30, 7 del dematí. Però la curta durada, per tant, les dades, que tampoc les he mirades, però sobre uns 20 litres per metre quadrat d'acumulat en una hora, que ja dic, en aquest quart d'hora, 20 minuts, ha caigut força. No ha de suposar un increment del freàtic en aquest sentit, però són un dels riscos que nosaltres en tenim. Que hi ha qüestions, perquè també ens comentaven, no en tenim una capa sedimentària que ens ha de preocupar en quant als sediments que s'arrosseguin, vivim per pros i contres en un sistema granític, per tant, genera sauló, tenim una petita en dimensions de capa edàfica, de sol, que és el que ens pot produir, si ens fixem, per exemple, clar, les acumulacions d'aigua que nosaltres teníem i tal, pues era aigua molt clara, saps? No tenim una situació d'arrossegament de sediments important. Val? Això és un avantatge per unes qüestions, i també és un problema a l'hora d'inundacions quan no té sortida a les rieres.
0: I això es pot... Perquè, clar, ara hem tingut aquest episodi tan fort, però ens ho estan dient, per activa i per passiva, el canvi climàtic, la situació climàtica actual farà que cada vegada hi hagin més episodis d'aquests i potser amb més intensitat. Això, des de Lloret, es prepara per fer front a totes aquestes situacions? Es pot preparar o...?
2: Sí, mira, al final els que ens dediquem a la seguretat, sobretot, és un caràcter preventiu, reacció i resiliència. La capacitat que pot tenir l'organització a l'aigua és molt difícil d'aturar. Tenim una capacitat de prevenció, sabem els límits que ens aguantin i sobretot hem dedicat molts esforços a la resiliència. Ens recuperem d'allò que passi el més aviat possible i amb les millors garanties possibles. O sigui, aquests elements són bàsics. Nosaltres ara, tant policia com protecció civil, com àrees de medi ambient, platges, o sigui, en avaluació dels danys que estan produint, saps? Garantir al ciutadà, és com allò, ara venen les assegurances, venen tots aquests elements, que per cert, ja la gent s'ha de mirar les seves pòlisses d'assegurances, sobretot a l'hora de contractació, perquè diguem-ne que el Consorci de Compensació d'Assegurances per aquestes catàstrofes no parla de límits, parla de danys produïts a nivell general. Els nivells de 40 litres metre quadrat o 20 litres en mitja hora o 40 litres metre quadrat en una hora que estan a les nostres pòlisses és un acord particular, perdoneu.
0: Sí, és normal. Estem en directe i estem amb el cap de seguretat en una situació complicada, si més no, aquí a Lloret i, evidentment, sí. Doncs...
2: Solucionat.
0: El primer és el primer.
2: Podem viure, viure sense mi. Uh-huh. Bueno, el comentari és aquest, no? Que l'avaluació de danys, ara tenim un episodi que clarament en 3 hores qualsevol de les dades han superat a més creix aquests 40 litres per metre quadrat, per tant, el 90% de les pòlisses d'assegurança ja preveuen això, i són cosetes que formen part de la resiliència i formen part d'aquella informació que hem de donar a la ciutadania. Val? O sigui, vull dir, ara el que toca és avaluar, el que toca és anar mirant per prioritats. Pensa que durant el matí de diumenge vam tenir prop d'un centenar d'incidències que vam actuar en priorització, per posar l'exemple de la que va ser prioritat 1, va ser una persona que va tenir un ictus en el moment més problemàtic de la situació, a Serra Brava. Els accessos de Serra Brava van quedar absolutament tallats, vam obrir un forat amb el company de Protecció Civil, amb el tot terreny, van fer un forat. L'ambulància no aconseguia entrar, per tant, el metge sanitari amb el vehicle de Protecció Civil. De pensar que el vehicle de Protecció Civil va arribar, però no va poder tornar. Es va quedar bloquejat a dalt pel sol edàfic que havia caigut d'una gevissada. Es va activar tot els serveis, la brigada, que també una feina també a destacar, els companys de la brigada de l'Ajuntament, espectacular el treball i la coordinació amb nosaltres. Es va aconseguir alliberar, els serveis mèdics van portar un tot terreny amb un metge per poder arribar a la zona. L'atenció es va fer, la sortida es va fer, però aquesta va ser la prioritat 1. Són aquelles coses que no es veuen, saps? Altres prioritats, com veïns que es van quedar aïllats a la zona de Rocagrossa, a dalt del carrer Montserrat, Garbí, que van pràcticament aïllats buscant de la forma segura que poguessin sortir. Bueno, es van produint tot això i això continua. Aquest matí s'ha activat els voluntaris de Protecció Civil, com aquests dies, també destacar la seva col·laboració i la seva feina, perquè entre tots, ja dic, podem donar resposta i continuem fent en aquesta priorització i procurem atendre tots els serveis des del Departament de Benestar i Família. Es van preveure habitacions d'hotel en la previsió que haguem d'evacuar algú. Per sort no va ser necessari, que en algun cas sí, però la família va optar per anar amb amics o familiars o en aquest punt, però es va preveure les possibilitats. Tot aquest treball es va fer al punt. I continuarem aquests dies, ja dic, sobre els danys, sobre les avisades, sobre l'ocupació de tal, val? La senyalització primera que nosaltres fem d'urgència amb el que tenim, i ara pues, comunicació directa i coordinació amb els serveis públics per temes de riscos, tant en vials com amb obra privada per temes de riscos en propietats, mm, en propietats privades. En queda molta feina després d'un episodi així.
0: Que la gent sembla com ja passat, però encara... I de fet, una pregunta potser és una mica simple, però les persones que tenien, per exemple, aquestes motos que hem vist flotant, els cotxes també sí, inundats, aquests vehicles, un cop s'assequen, són sí, útils o com queda?
2: Bé, és com tot a nivell de la mecànica. El que és molt important és que és una situació excepcional, és una situació que ve d'una emergència declarada, val? Que aquesta és, també és una qüestió també d'explicar. Normalment, quan s'activa les alertes i nunca es mantenen en una situació d'alerta, no? Perquè és una fase que ja permet actuació, permet resiliència, poden passar coses, però en aquest cas la Generalitat va passar a emergència, va passar al grau més alt de les possibilitats que donen nosaltres els plans territorials d'emergència, que l'INUNCAT evidentment ho és. Això comporta que a nivell d'assegurança ja tens una garantia en la declaració. Després, els danys que s'han efectuat amb els informes de serveis d'administració pública, del CECAT, l'Ajuntament,
0: Això ho ha de garantir l'assegurança, per sí. tant, eh? Però una persona que tenia la moto allà, i què ha de fer? S'ha d'esperar que quedi seca, sí. tal? O... Què és el que s'ha de fer?
2: Lo primer és la qüestió, i és prou important, aquella tendència. És un bé que es paga amb diners, a més, en una situació d'aquesta... està garantit si tens l'assegurança pagada. Si no tens l'assegurança...
0: Evident,
2: no? Però és un bé que està garantit, per tant, cuidado en jugar-nos la vida. A l'aigua no l'atura ningú. Val? O sigui, hem de pensar, i sobretot per la gent, i parlo de riuades, seria una qüestió de parlar que és el que ens hi pot passar a nosaltres en el risc, que no és riuades, sinó que les rieres no són capaços de deixar aigua a la riera principal, i com que no és capaç, pues va creixent el nivell, i això no és una riuada, és una inundació, val? Molt diferent. Però si ens trobem a zona de riera, que també ens hi podem trobar en aquesta situació, de pensar que no és el volum d'aigua. Un pot pensar, jo puc passar caminant o en cotxe, però hem de tenir en compte que amb 20 centímetres, amb un determinat desnivell, la energia cinètica pot aixecar 1.000 quilos. Vale? Cuidado. Mm-hmm. O sigui, si s'està inundant, podem passar perquè són 20 centímetres, però amb una energia cinètica important no passaràs. Ni amb cotxe, ni
0: de cap manera.
2: T'arrossegarà. I això ho hem de tenir molt i molt present, perquè després succeeixen els accidents.
0: Sí, sí, sí.
2: Si nosaltres tenim això, el cotxe en el pàrquing ja veurem, saps?
0: Però un cop ha passat, tenim el cotxe al pàrquing i el pàrquing s'ha inundat, què és el que hem de fer? Hem d'esperar que quedi ben sec? Hem d'anar a mirar d'engegar-lo? Què és el que es recomana?
2: Primer, el que hem d'esperar a que treure l'aigua d'allà. Vale? No entrem amb aigua, no sabem si hi ha un invernal obert, no sabem, perquè no es veu, val? Per tant, no podem tenir riscos elèctrics, podem tenir moltes coses. No entrem, primer treure l'aigua, contractar bombes, saps? I treure l'aigua, i una vegada treta l'aigua ja mirarem l'estat del vehicle. Assegurança, comunicació de forma immediata amb el que ha passat, perquè dany segur que té, i aquest és el punt, eh? Els béns són els béns i la seguretat...
0: Això és important. I clar, també volia preguntar ja per anar acabant, perquè hi ha un vídeo que s'ha fet viral d'un cotxe passant per Avinguda Amèrica inundat. És una imprudència, tot i que no, que sigui inundació i no sigui riarada, entenc que és una imprudència que un veí passi per allà.
2: Sí, a veure, moltes vegades en el Puner, allà hi érem nosaltres, saps? I a vegades l'element i la valoració que un fa, si tu tens un monovolum, i és inundació, que pot passar que et quedis allà i et mullis, vale? Nosaltres ja ho sabem, però que la gent no confongui el que és una inundació amb el que és una riera, eh?
0: Però em refereixo a... Volia dir que hem vist aquesta imatge que és impactant, però en general la població va fer cas de les restriccions de mobilitat, es van quedar a casa, va ser prudent en general?
2: Sí. I mira, ja aprofitant, simplement nosaltres ja amb els avisos que s'hi van donar, la geneta va determinar activitats culturals, d'oci i tal, a partir de les 8, a tota Catalunya, no? El punt, encara que nosaltres ja teníem dades més que contrastades de que a Lloret de Mar els efectes pues, vindrien d'entrada a la matinada, saps? I fins i tot el més greu seria a última hora de la matinada, com així va passar. El que vam... el compliment, jo diria que per no dir el 100%, perquè millor surt algú que... saps? Però el sector de l'oci i les discoteques van tancar, van respectar en això, em van trucar, saps, en el punt, no diré noms, no? Però si no creus que s'alleren, que si és que no hi ha res, no hi ha res, però tindrem una matinada molt forta i no podem permetre'ns fer la sortida de l'oci i col·locant en risc a moltes persones. Mira el que va passar. A l'oci no va obrir.
0: Era obligatori que tanquessin? Tenien prohibit obrir?
2: Sí. Sí. Hi havia una suspensió, ja m'entens? Al final tu has de creure i fer el compliment, no? I quan tu estàs veient que ni plou, ni saps, i a tu l'anunci està plovent a Mataró, però aquí no cau una gota, no? Això anava a passar, el sector d'oci va complir, tothom es va implicar i això va facilitar moltíssim les coses perquè podem dir ara que no hem tingut cap incident personal fora dels danys materials i això també doncs, públicament s'ha d'agrair, o sigui, tant els serveis públics des dels voluntaris de protecció civil, la brigada de manteniment de l'Ajuntament, la protecció civil professional, la policia local, el servei de platges, medi ambient, pues també el sector privat, el sector d'oci, restauració, o sigui, va haver-hi una implicació molt, molt elevada.
0: Important, doncs, també de deixar-ho dit i fer-ho manifest. Joaquim Martín, cap de l'àrea de seguretat, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls de com ha anat tot i de la situació que tenim ara mateix, i qualsevol cosa, doncs, tornarem a parlar. Gràcies i molt bon dia.
2: Molt bé, a vosaltres, bon dia.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: I 38, el rellotge ens marca aquesta hora i el que fem és saludar en Xavi Segura amb tots els detalls de la previsió meteorològica en un dia que ha començat amb molta inestabilitat i un fort ruixat. Xavi, bon dia.
4: Bon dia. Arrenca una setmana que tornarà a estar marcada pel temps mogut. Això sí, en principi, sense cap nou temporal històric de pluges com el que hem tingut aquest cap de setmana, amb quantitats extraordinàries i, sobretot, destacant per la seva torrencialitat. De moment, aquest dilluns arrenca amb moviment, ruixats, localment alguna tronada durant el matí. De cara a la tarda, aquest risc de pluja disminuirà aquí a Lloret, tot i que es mantindrà la variabilitat en el cel variable, mig ennuvolat, i els ruixats es traslladaran més cap a l'interior i també cap al Pirineu. Per tant, un nou dia pendents del cel, però no ha de ploure ni de bon tros tota la jornada, amb unes temperatures que pujaran lleugerament, algun grau més, amb ambient entre suau i càlid al centre del dia i un punt de xafogó. De cara als pròxims dies, tant dimarts com dimecres i també dijous, els xàfecs tornaran a caure aquí i allà. Alguns models indiquen fins i tot alguna tongada més extensa de pluja. Insistim, en principi res a veure amb l'episodi històric del cap de setmana, però aquests xàfecs, doncs, arribaran també aquí a la zona de la selva per aigua mà, perquè tindrem dies típics de tardor amb variabilitat en el temps, una mica de tot, i aquest risc de ruixats amb petites pujades i baixades de les temperatures, encara amb valors lleugerament per sobre del que tocaria, situació marítima una mica alterada encara, i els mapes indiquen que a finals de setmana podria arribar una refrescada amb més cara i ulls, per tant, un ambient ja de més avançada tardor.
0: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Doncs per aigües en mà i també molta paciència i molta prudència, sobretot, demanem a la ciutadania. I si ens fixem en el termòmetre ara mateix aquí a Lloret, tenim una temperatura de 19 graus i la humitat se situa al 89%.
3: Bon dia, bona hora.
0: 3:45, canviem ara radicalment de tema i volem destacar un article publicat fa uns dies al Nacional. El Sant Elm és un d'aquells restaurants que contribueixen a desmuntar Lloret dels tòpics. És una de les conclusions a què arriba Alba Soler, periodista i comunicadora gastronòmica, després de visitar el restaurant lloretenc ubicat al Passeig Verdaguer.
1: A la crònica publicada al Nacional, Soler explica que darrere del Sant Elm hi ha la família Bernat Paner, que fa anys que està vinculada al territori. Un pescador que porta el seu peix a tocar del restaurant, una llotja pròpia, vins catalans i una cuina que posa el producte al davant de qualsevol artifici. I afegeix que Lloret també és això i no només el que molts imaginen. Saludem a Alba Soler, periodista i comunicadora gastronòmica. Bon dia.
5: Bon dia, hola, hola, què tal?
1: Molt bé, a la teva crònica comences dient hi ha una cosa que m'agrada especialment de descobrir restaurants que et facin canviar la mirada sobre un lloc i això és exactament el que m'ha passat amb el Sant Telm de Lloret de Mar. Per què aquest canvi?
5: Bueno, a veure, jo per començar, jo no sóc del Maresme, vale? Jo sóc de la Seu d'Urgell. Llavors, jo he estat, vull dir, vaig passar tota la vida a la Seu d'Urgell, vacances a la Costa Brava, no havia estilat molt, eh? Lloret tampoc, i ara fa un parell o tres de mesos m'he mudat a Santa Susana i estic començant com a descobrir tots els restaurants que em queden per la zona. I clar, i Lloret tenia posat al cap, perquè jo crec que una mica és el que tenim tots posat al cap, o sigui, Lloret, un lloc de turistes, és que no sé, a qualsevol lloc on vagis, segur que els restaurants te poden prendre el pèl, i jo vaig dir, escolta, una cosa, Lloret, ve que hi ha de viure gent, i ve que hi ha de viure gent que li agrada anar a menjar a bons restaurants, dic, doncs, vull anar a veure que si menja Lloret, i vaig descobrir un restaurant, un que més estic seguríssima que n'hi ha molts més, on vaig menjar molt bé, i vaig pensar, ostres, la gent de Lloret segur que li agrada venir aquí. I aquest és una mica el perquè de la meva crònica, va començar així.
1: I tant. Què és el que més et va agradar, però, del restaurant Sant Telm?
5: A mi em va agradar molt el restaurant Sant Telm, primer de tot perquè el porta una família de Lloret. Bé, és un grup de restaurants, en tenen diversos, i Sant Telm és com el restaurant insígnia, el restaurant de peix, el restaurant amb el que volen tornar a les arrels, al producte. I el restaurant Sant Telm té llotja pròpia. I jo vaig conèixer el pescador que, no sé si és un cop o dos a la setmana, els hi porta el peix, i jo ja vaig veure un restaurant de producte i de qualitat.
1: Mm-hmm. També ens referim al teu escrit quan dius no calen gaires discursos quan tens davant un producte així.
5: Clar, al final, jo he anat a molts restaurants perquè una mica és el que em dedico. Bueno, és un hobby, podríem dir. I si pots menjar moltes coses bones, jo he anat a restaurants on te fiquen un plat al davant que no saps ni el que estàs menjant, però hi ha moltes vegades que quan un producte és bo, quan hi ha un bon peix, o fins i tot una bona mongeta tendra, que no cal que li posis gaires coses, que quan el producte és bo, fresc, saludable, no necessita gran cosa més que potser un raig d'oli a vegades, no?
1: Doncs en qualitat d'experta en gastronomia, què creus que és el més important perquè un restaurant et sorprengui?
5: A mi, que em sorprengui un restaurant, a mi m'agrada molt sobretot conèixer la història que hi ha als restaurants, un restaurant familiar, un restaurant que han muntat un grup d'amics, i a mi m'agrada quan un restaurant és honest amb el seu producte, et dona un bon producte, no t'intenta amagar ni vendre coses que no són. Aleshores, jo puc gaudir molt tant d'un restaurant, el que et deia ara fa un moment, no? Un restaurant molt, molt, molt de plats més elaborats com de coses més senzilles. Per mi la clau d'un restaurant és que sigui honest i que te'n vagis content amb el que has pagat. Per mi això és molt important. He pagat molts diners, però he menjat molt bé, doncs, però estic content. Per mi això és el més important d'un restaurant, que siguin honestos amb el producte i amb el preu.
1: I Alba, per acabar, a les postres no vau arribar. Queda pendent.
5: Queda molt pendent. A més, ja m'ha arxivat una persona que fan un pa mol i xocolata, pa mol i xocolata i sal, que mereix tornar, i seguríssim, tornem seguríssim, a més si és que ara sóc veïna de Lloret de Mar.
1: Molt bé, doncs Alba Soler, ens agrada molt, moltíssim que t'agradi el restaurant Sant Telm i agraïm moltíssim aquesta trucada, aquesta entrevista.
5: Gràcies a vosaltres, i qualsevol persona que em vulgui escriure i recomanar-me restaurants de Lloret, encantada de venir a descobrir més llocs aquí al vostre poble.
1: Ara tindràs una llau d'enviaments.
5: Ah, encantada, encantada.
1: Gràcies, Alba Soler, bon dia.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Seguim avançant 14 minuts per les 9. Oncolliga torna a vendre el braçalet solidari. Com fa cada any, l'entitat que lluita contra el càncer aprofita que el 19 d'octubre es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama per vendre aquestes pulseres fetes a mà per persones voluntàries.
1: Sílvia Serrano d'Oncolliga Lloret explica que aquest any el braçalet va acompanyat d'un punt de llibre que mostra una guia d'autoexploració.
6: El format en el que està presentat aquest any aquest braçalet és un punt de llibre, com sempre, però aquest any té una novetat, que darrere d'aquest punt de llibre hi ha una guia d'autoexploració. L'autoexploració ni diagnostica el càncer de mama ni substitueix les revisions mèdiques, però aquí sí que serveix per conèixer doncs, el nostre cos i de detectar canvis que cal valorar.
0: Sílvia Serrano anima tothom a comprar el braçalet, que cada any se'ls esgota, i també a apuntar-se a la cursa de les mames que Oncolliga organitza el 25 d'octubre.
6: Aquest braçalet és un símbol de força, esperança i solidaritat. Solidaritat a Lloret no ens en falta, perquè cada vegada que hem posat els braçalets a la venda s'han esgotat ràpidament. Així que no badeu i aneu a qualsevol d'aquests punts de venda a comprar el vostre braçalet, que si no, al final us en quedareu sense.
1: El donatiu per obtenir la pulsera és de 7 euros i a Lloret es poden comprar en diferents locals del municipi. Les farmàcies Fàbregas, Mireia Martínez, Sílvia Cànovas i Lourdes Vázquez, la perruqueria Ruth Segal Hair Studio, a la merceria El Botó, al centre d'estètica Assumpció Colomer, a la botiga Esther Clemente o al centre d'estudis de llengües. També al local de l'Oncolliga, al carrer Galceran número 10, ja que les voluntàries hi seran diferents dies per fer les inscripcions presencials per a la cursa de les mames, que es farà el 25 d'octubre i seran els dies 2 i 10 d'octubre de 5 a 7 de la tarda, i també el dia 24 d'octubre al matí de 10 a 1 i a la tarda de 5 a 8.
0: Els diners recaptats amb la venda dels braçalets aniran de manera íntegra a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: 11 minuts per les 9. Fotografies de natura d'arreu del món han estat les grans protagonistes del cap de setmana a Lloret de Mar. Montfoto, tot i que amb algunes anul·lacions pel fort temporal, ha celebrat el 30è aniversari.
1: Durant 3 dies s'han organitzat una sèrie d'activitats molt variades entorn al món de la fotografia de natura, de conservació i de denúncia ecològica. El teatre ha estat l'epicentre de les activitats que, com a novetat, han inclòs diferents concerts en un nou espai lúdic amb servei de restauració.
0: Fem les valoracions pertinents amb el coordinador i una de les ànimes de Montfoto. Paco Membrives, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Paco, primer de tot, entenem que per l'episodi de pluges torrencials heu hagut d'anul·lar algunes activitats, no? No s'ha pogut fer amb normalitat el festival, suposem.
7: No, en realitat la pluja com... És a dir, el que han fet aquest any és tenir la natura com a protagonista essencial de la nostra activitat. Davant de les prohibicions, des de divendres per la tarda i tot el diumenge van quedar anul·lades les activitats, però tot i així estem extremadament contents d'aquesta edició.
0: Divendres o dissabte per la tarda?
7: Dissabte per la tarda, perdó.
0: Té algun... no sé com dir, alguna lectura poètica o el fet de... És que des de Montfoto fa molt temps ja, de fet 30 edicions, que reivindiqueu la conservació del medi natural i denúncia ecològica, etc. I ha coincidit amb un episodi de pluges extremes que no havíem tingut mai i que són conseqüència del canvi climàtic.
7: Sí, potser és un, al final, no sé si poètic, però sí que és veritat, i hem de ser conscients com a humans que a la natura no se li demana permís. El que hem de fer és adaptar-nos al que hi ha, i això al final és l'important, no? Tenir aquesta lluita de resistència, diguéssim, ens dona forces per continuar per la propera edició. Ha sigut un bateig d'aigua aquest diumenge, i esperem que no hi hagi més incidències. Lamentem molt les pèrdues humanes i ara estem treballant en atenció de mitjans també i d'alguns dels assistents al festival que s'han quedat aquí retinguts per inundació de pàrquings i que no poden marxar. I el que hem fet és arrencar un procés d'activació i suport a les instal·lacions també municipals que han quedat afectades, com el teatre, i algunes altres instal·lacions. I atenció també a tots els assistents al festival, que també dic que divendres i dissabte va ser, sense cap mena de dubte, el festival i més interessant, més internacional i potser més bonic que hem fet fins ara.
0: Doncs ara en parlem, només deixem dir que, malgrat que vau anul·lar dissabte i diumenge, pel que dius, l'anul·lació no va ser tenir menys feina, sinó el contrari, no? Ha molta feina, això que dius, d'estar allà al teatre ajudant a treure aigua i a més, tota aquesta logística que encara hi esteu ficats.
7: Sí, va ser molt curiós, perquè nosaltres lamentàvem a tots els ponents convidats que no es podia fer l'esdeveniment, i ells, al contrari, en lloc de sentir-se molestos, van agafar escombres i van començar a tirar aigua fora, ajudar-nos a fer tota la feina. La veritat és que tant els assistents, ponents, jurats, al final formen una família, i va ser molt encoratjador veure com no només comprenien la situació, vull dir, no es pot prendre d'una altra manera, sinó que ajudaven moltíssim. S'ha de tenir en compte la quantitat de pèrdues que van tenir, perquè el hall del teatre va quedar bastant inundat i afectat, i van perdre doncs moltes caixes de llibres que van quedar malmeses, molts equips. Però tot i això, la valoració global és molt, molt, molt positiva.
0: Explica'ns una mica, no? Doncs això, aquesta valoració positiva, el que sí que veu poder fer, com va anar, com ho veu viure, quina valoració en feu?
7: Sí, la gala de premis, ja et dic que és la més internacional i la més interessant que hem fet fins ara, especialment perquè hi ha un grup de voluntaris, ha sigut l'any amb més número de voluntaris, moltíssima gent jove, amb un fred, amb una satisfacció, una companyia molt maca, gent de tot el món, l'edició amb més assistents internacionals, ja dic. I els premis eren realment interessants, va ser molt emotiu, celebraven 30 anys, discursos plens d'emoció, records, per tant, com una gala, va ser una gala molt, molt xula. I el dissabte vam tenir tot un ventall de presentacions, històries de natura també molt interessants, la carpa que estava junt al teatre, doncs va ser el complement ideal més lúdic amb música durant el dia, i la veritat és que estem molt satisfets de l'assistència com de la qualitat i el caliu que es va generar.
0: I pel que fa al concurs en si, quines imatges destacaries? Quina és la foto principal que ha guanyat i què en podem explicar?
7: Sí, el guanyador va ser Andrew Ross, un fotògraf britànic, amb una fotografia molt, molt, molt interessant, d'un leopard melànic, un leopard d'aquests que són totalment negres, amb un espai. Va ser una foto des d'un punt de vista documental, però també molt creativa. És una fotografia que, fora de l'habitual, es va fer servir per tota la campanya publicitària. Mai fent servir la foto guanyadora. En aquesta edició, els directors del festival van decidir que farien servir aquesta foto, potser per despistar els assistents i els participants habituals, i és una foto que es veu a la cartelleria, on hi ha un fons vermell i la silueta d'un lleopard melànic, tota moguda, amb una dosi creativa i realment impactant.
0: I hem de dir que aquesta i la resta de fotos premiades es poden visitar en una exposició a la Casa de la Cultura, que sempre és molt atractiva.
7: Sí, sí, sí, és una invitació a que tothom passi per la biblioteca a veure. Jo crec que una de les seleccions més interessants de fotografia de natura que es poden veure al llarg de l'any la tenim a Lloret de Mar. Hi ha una diversitat temàtica, creativa, documental molt interessant. A part de la fotografia premiada del britànic Andrew Rose, veureu també les premiades d'altres categories. Entre elles hi ha tres guanyadors espanyols i, curiosament, tres també hongaresos, perquè els hongaresos van ser els grans protagonistes d'aquesta edició, amb una quantitat de premis molt, molt interessants. També hi ha fotografies de finalistes, segons premis de molts països, però el més interessant no és el número de països que participin, sinó la diversitat de llocs on estan fetes aquestes fotos, i que són al final una visió global de diversitat natural del planeta també, i de les problemàtiques que existeixen.
0: Doncs sempre molt interessant Montfoto i aquesta exposició que animem a tothom a anar-la a veure. I Paco, ja ho parlàvem abans del festival, però ara et veiem molt entusiasmat, malgrat aquestes incidències que hi ha hagut per culpa de les pluges. Et veiem entusiasmat, satisfet, alegre i optimista. Ens deies que tenim Montfoto per temps.
7: Sí, jo crec que fa 3 anys vam arrencar un nou rumb, vam seguir aquesta declaració d'utilitat pública, però és el punt de partida d'això, més de 70 socis de tot el món, de menys de 25 anys a l'entitat, amb unes ganes boges de treballar. Hem fet una residència formativa durant tota la setmana anterior al festival aquí a Lloret, i aquests nois venen amb una empenta i unes ganes de fer coses que realment són... Vamos, és una bomba d'adrenalina, això ens dona força, ànims, i crec que ens pot donar bon foto per temps. Així és que ja estem immersos en una transició de funcions i d'accions amb gent amb molta empenta.
0: Doncs ho celebrem, i Paco Membrives, com a coordinador de Montfoto i una de les ànimes del festival, t'agraïm aquesta entrevista, però sobretot tota la feina feta, tant tu com en Josep, la Roser i tota la gent que us acompanya des que veu crear aquest concurs dins del centre excursionista, sense cap ambició concreta, no? Aquest concurs de fotografies que fèieu a les vostres excursions i tota aquesta perseverància, aquesta feina i aquest no de caure de tots aquests anys perquè Lloret de Mar pugui gaudir d'un festival d'aquestes característiques i a més amb tan bona salut com veiem que té.
7: Doncs moltes gràcies, la veritat és que sí, aquest any a més han vingut grans personalitats que no esperaven, com la directora del Wildlife Photographer of the Year de Londres o la directora de l'Oceanographic Magazine, gent d'una reputadíssima qualitat a les seves activitats internacionals i que veuen a Montfoto com una referència que s'ha de tenir en compte també en el panorama internacional.
0: Doncs per molts anys més. Paco Membrives, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
7: Moltes gràcies a vosaltres també per fer ressò de les nostres activitats i convidar a tothom de Lloret novament que ens facin costat i que vagin a veure també l'exposició a la biblioteca.

Un minut i seran les 9, per tant, moment d'acomiadar-nos d'un bon dia a bona hora, molt marcat per aquest episodi de pluges torrencials que hem tingut aquest cap de setmana a Lloret de Mar. N'hem parlat amb el cap de l'àrea de seguretat, que és Joaquim Martín, que ens ha fet una mica de balanç de tota la situació. I només afegir per tancar que s'han anul·lat les competicions esportives del cap de setmana. Sí que va poder jugar el Lloret Esportiu Futbol Sala, que ha debutat a la Lliga amb una derrota per un contundent 7-2 a la pista del futsal Riudarenes. Fet aquest

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

les coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.

0: diferents tècniques creatives que aplicava Jenny Rodari per escriure històries imaginatives i esbojarrades.
1: Rodari no era il·lustrador, per tant no practiquem tècniques d'il·lustració, sinó que el que practiquem són tècniques d'escriptura creativa. I Rodari, si es caracteritza per alguna cosa, és per la seva capacitat. Rodari era mestre italià, no? que el que fomentava era la creativitat dels infants per escriure històries i té en el seu llibre més famós, que és La gramàtica de la fantasia, un munt d'estratègies per estimular l'escriptura creativa i volem jugar una mica amb això, amb les paraules, amb l'escriptura, a crear les nostres pròpies històries.
0: El taller anirà a càrrec de Mònica Patxer i la mateixa Gisela Ruiz. L'activitat forma part del gruix de propostes que s'impulsen des de la biblioteca per intentar arribar a totes les edats i fomentar la lectura entre la població.
1: Volem adreçar-nos als diferents públics, no? Sí que amb els contes doncs arribem amb el racó de contes arribem als infants més petits, tenim els contes per 0-3 que encara doncs, en la primera etapa de la vida, tot el que és el primer cicle de primària el tenim bastant cobert, però volem també fer coses per als infants una mica més grans, no?
0: La primera sessió és demà dimarts i les altres dues es faran el 3 de novembre i el 15 de desembre. Sempre es faran a 6:15 de la tarda a l'aula taller de la sala infantil de la biblioteca i és gratuït, però cal fer inscripció prèvia a través de la mateixa biblioteca.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: t'estiu igual.
1: Informació d'última hora.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Ja comença a fer

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
3: Informació d'última hora.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Lloret de Mar rep un es alert per pluges torrencials aquest matí. Protecció Civil ha enviat l'alerta a tota la comarca de la Selva, així com al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme, Alt Penedès i Garraf. La previsió de precipitacions intenses és fins a les 2 de la tarda. Es demana a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres o barrancs, no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entra aigua. D'altra banda, ja s'ha reobert

0: ja que recordem que hi van votar en contra el PP, Vox i Junts. En el seu discurs sense torn de preguntes, Pedro Sánchez ha aprofitat per fer una crida a la mobilització perquè les forces progressistes tinguin una majoria molt més àmplia. El decret es publicarà demà 6 d'octubre al Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà el calendari electoral. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies. Dissabte 28, jornada de reflexió.
1: La previsió del temps.
0: La inestabilitat és la protagonista avui i ho serà al llarg de la setmana, tal com ens explica la seva crònica en Xavi Segura. Molt bon dia.
2: Bon dia. Arrenca una setmana que tornarà a estar marcada pel temps mogut. Això sí, en principi, sense cap nou temporal històric de pluges com el que hem tingut aquest cap de setmana, amb quantitats extraordinàries i sobretot destacant per la seva torrencialitat. De moment, aquest dilluns arrenca amb moviment, ruixats, localment alguna tronada durant el matí. De cara a la tarda, aquest risc de pluja disminuirà aquí a Lloret, tot i que es mantindrà la variabilitat en el cel, cel variable, mig ennuvolat, i els ruixats es traslladaran més cap a l'interior i també cap al Pirineu. Per tant, nou dia, pendents del cel, però no ha de ploure ni de bon tros tota la jornada, amb unes temperatures que pujaran lleugerament, algun grau més, amb ambient entre suau i càlid al centre del dia i un punt de xafogó. De cara als pròxims dies, tant dimarts com dimecres i també dijous, els xàfecs tornaran a caure aquí i allà. Alguns models indiquen fins i tot alguna tongada més extensa de pluja. Insistim, en principi res a veure amb l'episodi històric del cap de setmana, però aquests xàfecs doncs, arribaran també aquí a la zona de la selva per aigua mà, perquè tindrem dies típics de tardor amb variabilitat en el temps, una mica de tot, i aquest risc de ruixats amb petites pujades i baixades de les temperatures, encara amb valors lleugerament per sobre del que tocaria, situació marítima una mica alterada encara, i els mapes indiquen que a finals de setmana podria arribar una refrescada amb més cara i ulls. Per tant, un ambient ja de més avançada tardor.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix, temperatura a Lloret de 20 graus.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Lloret de Mar rep un alert per pluges torrencials aquest matí. Protecció Civil ha enviat l'alerta a tota la comarca de la Selva, així com al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme, el Penedès i Garraf. La previsió de precipitacions intenses és fins a les 2 de la tarda. Es demana a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres o barrancs, no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entra aigua. D'altra banda, ja s'ha reobert el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva després de tenir moltes afectacions per les inundacions arran del temporal de pluges torrencials del cap de setmana. Tot i així, segons l'Agència Catalana de Notícies, l'activitat no s'ha recuperat encara al 100% i es continua treballant per restablir-la. A més, també caldrà estar atents a les afectacions que puguin tenir les pluges d'aquest matí.
3: Altres notícies.
4: La jornada esportiva del cap de setmana ha deixat un munt de suspensions a causa de les condicions meteorològiques de les últimes hores. Especialment les federacions han tingut en compte les dificultats en els desplaçaments dels equips i per aquest motiu s'han ajornat molts partits. A més, tampoc s'ha disputat la regata de rem que s'havia de celebrar aquest diumenge.

0: 7-2. I també en plana esportiva, la Karate Dris Academy ha tingut una actuació destacada aquest cap de setmana a Sant Celoni en el Campionat de Catalunya de categories cadet, júnior i sub-21. L'entitat va participar amb 6 competidors que van arribar a 3 finals i van aconseguir un total de 5 medalles. Les 3 medalles d'or van ser per Usama Karak, Mariana Amado i Alexandra Miranda, que van dominar en les seves categories. A més, plata per Jasmine Kaur i bronze per Emily Denoter. Escoltem les valoracions del president de la Karate Dris Academy, Dris Laviet.
1: Estamos muy contentos. Las categorías sub-21, el mismo día del campeonato, han hecho la primera preselección. Quedan pendientes unas cuantas, dos preselecciones para luego mirar los que van a estar clasificados para ir a representar la Federación Catalana en el Campeonato de España, que se va a organizar el 28, 29, 30 de noviembre en Valencia.
0: El campionat era classificatori pel Campionat d'Espanya, que es disputarà del 28 al 30 de novembre a València. D'altra banda, el Club Esportiu Judo Lloret ha participat aquest cap de setmana a la Copa Catalunya de categories a la VIP, Benjamí i Prebenjamí, al Papiol. L'entitat va aconseguir 3 medalles en etapa a la VIP, un or per Zakaria Ramouni, una plata per Yanis Sekraki i 2 bronzes per Lia Miet i Axel Sánchez. En l'etapa Benjamí van arribar 3 medalles més, un or per Alan De Cabo, una plata per Martín Choa i un bronze per Darius Estefan. I tanquem la plana esportiva parlant de l'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret, que ha estat a la segona fase de la Copa Catalana de Conjunt, celebrada a Vilafranca, on el conjunt benjamí ha quedat en primera posició després d'una gran actuació. El cadet han estat 5enes i la valoració és positiva perquè han pogut ensenyar el seu exercici satisfetes i confiant en poder estar a punt pel Campionat de Catalunya. Pel que fa a l'Alaví, malgrat que les entrenadores estan contentes de l'actuació, han tornat a tenir alguns petits errors que les han deixat en 8ena posició.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: baixa lenta. Trec la roba, em dóna el tur, no ets parienta. Pots casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. És la 1 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. El temporal de pluja que ha afectat Lloret de Mar ha deixat un episodi excepcional. Les acumulacions van fregar els 200 litres per metre quadrat amb intensitats molt elevades. El cap de l'àrea de seguretat de Lloret de Mar, Joaquim Martín, assegura que no s'havia viscut una situació similar en episodis anteriors com el Filomena o el Glòria.
5: La situació va ser espectacular, no sé, vull dir, no havien tingut mai que les dades es puguin donar. M'estava repassant sobre les dades dels episodis del Filomena i del Glòria, fins i tot, i diguem-ne que han acumulat en 6 hores, com vam tenir, no hem tingut un episodi com aquest. Podríem dir que amb tota seguretat van passar dels 100 litres per metre quadrat.
4: Les pluges més intenses es van concentrar entre les 5 i les 8 del matí. Les rieres van arribar a punts màxims i els embornals no van poder assumir tota l'aigua, provocant inundacions en diferents punts del municipi. Durant el matí de diumenge es van registrar més d'un centenar d'incidències que es van anar tenent per ordre de prioritat. Una de les actuacions més complexes es va produir a Serra Brava, on una persona havia patit un ictus i els accessos havien quedat tallats. Els serveis de Protecció Civil, Policia Local, Brigada Municipal i Serveis Sanitaris van treballar conjuntament per poder arribar fins a la zona. També es van atendre veïns que havien quedat aïllats en diferents punts del municipi. Martín alerta que encara cal mantenir la precaució perquè el nivell freàtic continua molt elevat. Això fa que un nou episodi de pluja intensa i sostinguda pugui tornar a generar problemes. El responsable de seguretat també recorda que davant d'una inundació no s'ha d'intentar travessar una zona

0: que l'aigua no s'hagi retirat completament per evitar riscos elèctrics o altres perills.
1: El que hem d'esperar a que treure l'aigua d'allà. Vale? Mm. No entrem amb aigua, no sabem si hi ha un invernal obert, no sabem perquè no es veu, no podem tenir riscos elèctrics, podem tenir moltes coses. No entrem, primer treure l'aigua, contractar bombes, saps? I treure l'aigua, i una vegada treta l'aigua ja mirarem l'estat del vehicle. Assegurança, comunicació de forma immediata amb el que ha passat, perquè dany segur que té.
0: Malgrat la magnitud de l'episodi, Martín destaca que no hi va haver incidents greus personals i posa en valor la resposta dels serveis d'emergència i també la prudència de bona part de la ciutadania. Des de l'àrea de seguretat continuen ara amb l'avaluació dels danys i amb la revisió dels punts que poden presentar riscos, mentre es manté la coordinació entre els diferents serveis municipals.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El restaurant Sant Elm de Lloret de Mar ha rebut una molt bona crítica per part de la periodista i comunicadora gastronòmica Alba Soler, que ha visitat recentment l'establiment del passeig Jacint Verdaguer. En una crònica publicada a la secció La Gourmeteria del Nacional, Soler explica que la visita li ha servit per canviar la mirada sobre Lloret i descobrir una realitat que s'allunya dels tòpics associats al nostre municipi. La periodista reconeix que abans de conèixer el Sant Elm tenia una imatge de Lloret vinculada sobretot al turisme i es preguntava si també hi havia restaurants pensats per la gent que viu al municipi. La resposta, diu, la va trobar en aquest establiment. Un dels aspectes que més li va cridar l'atenció és la vinculació del restaurant amb el territori i el protagonisme del producte.
5: A mi em va agradar molt el restaurant Sant Elm, primer de tot perquè el porta una família de Lloret. Bé, és un grup de restaurants, en tenen diversos, i Sant Elm és com el restaurant insígnia, el restaurant de peix, el restaurant amb el que volen tornar a les arrels, al producte, i el restaurant Sant Elm té llotja pròpia. I jo vaig conèixer el pescador que, no sé si és un cop o dos a la setmana, els hi porta el peix, i jo ja vaig veure un restaurant de producte i de qualitat.
4: La comunicadora també explica què busca quan visita un restaurant. Més enllà del tipus de cuina, dona molta importància a conèixer la història que hi ha al darrere i, sobretot, a trobar-hi honestedat.
5: Un restaurant és honest amb el seu producte, et dona un bon producte, no t'intenta amagar ni vendre coses que no són. Aleshores, jo puc gaudir molt tant d'un restaurant, el que et deia ara fa un moment, no? Un restaurant molt, molt, molt de plats més elaborats, com de coses més senzilles. Per mi la clau d'un restaurant és que sigui honest i que te'n vagis content amb el que has pagat. Per mi això és molt important. He pagat molts diners, però he menjat molt bé, doncs, però estic content. Per mi això és el més important del restaurant, que siguin honestos amb el producte i amb el preu.
4: La visita, però, va quedar amb una assignatura pendent, les postres. Soler explica que ja li han recomanat especialment el pa amb oli, xocolata i sal del Sant Elm. De fet, la periodista que s'ha instal·lat recentment a Santa Susana explica que està aprofitant per descobrir els restaurants del territori i obre la porta a continuar explorant l'oferta gastronòmica local. Per això, demana recomanacions sobre establiments de Lloret.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Monfoto fa un balanç molt positiu de la seva 30a edició, tot i les afectacions provocades pel temporal de pluja de diumenge. El Festival Internacional de Fotografia de Natura ha hagut d'anul·lar diverses activitats, però des de l'organització destaquen especialment la bona resposta dels assistents i ponents i la qualitat de les activitats que sí que es van poder celebrar. El coordinador de Monfoto, Paco Membrives, explica que les previsions meteorològiques van obligar a suspendre part del programa, però assegura que el resultat global ha estat molt satisfactori. De fet, considera que es van viure alguns dels millors moments de la història del festival.
4: Divendres i dissabte va ser, sense cap mena de dubte, el festival i més interessant, més internacional i potser més bonic que hem fet fins ara.
3: La pluja també va afectar directament les instal·lacions del Teatre de Lloret. El vestíbul va quedar inundat i es van produir desperfectes en material i en caixes de llibres. Davant d'aquesta situació, els mateixos ponents i participants del festival van ajudar en les seves tasques per treure l'aigua. Membrives destaca especialment aquest gest i el vincula amb el sentiment de comunitat que s'ha creat al voltant de Monfoto. Pel que fa al programa, que sí que es va poder desenvolupar, el coordinador posa en valor especialment la gala de premis, que considera la més internacional que han organitzat fins ara, així com la gran presència de voluntaris i de públic procedent d'altres països. També destaca el nou espai lúdic amb música, gastronomia i activitats, que es va convertir en un complement a les ponències i presentacions. El concurs de fotografia ha tornat a deixar una selecció d'imatges d'arreu del món. El guanyador d'aquesta 30a edició ha estat el fotògraf britànic Andrew Ross, amb una fotografia d'un lleopard negre, en què destaca, segons Membrives, la combinació entre el vessant documental i la creativitat. Les fotografies premiades i finalistes es poden veure durant tot el mes d'octubre a la Casa de la Cultura. Membrives anima la ciutadania a visitar una exposició que considera especialment representativa de la diversitat natural del planeta.
4: El més interessant no és el número de països que participin, sinó la diversitat de llocs on estan fetes aquestes fotos i que són al final una visió global de diversitat natural del planeta també i de les problemàtiques que existeixen.
3: Després de 3 dècades, Monfoto també mira ja cap al futur. Membrives explica que l'entitat està immersa en un procés de renovació generacional amb més de 70 socis de diferents països i una forta incorporació de persones joves. El coordinador considera que aquesta renovació permet afrontar els pròxims anys amb optimisme i dona continuïtat a un festival que, coincidint amb el 30è aniversari, ha comptat també amb la presència de destacades personalitats internacionals del món de la fotografia de natura.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme. Amb melodia.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. El temporal de pluja que ha afectat Lloret de Mar ha deixat un episodi excepcional. Les acumulacions van fregar els 200 litres per metre quadrat amb intensitats molt elevades. El cap de l'àrea de seguretat de Lloret de Mar, Joaquim Martín, assegura que no s'havia viscut una situació similar en episodis anteriors com el Filomena o el Glòria.
5: La situació va ser espectacular, no sé, vull dir, no havien tingut mai que les dades es puguin donar. M'estava repassant sobre les dades dels episodis del Filomena i del Glòria, fins i tot, i diguem-ne que han acumulats en 6 hores, com vam tenir, no hem tingut un episodi com aquest. Podríem dir que amb tota seguretat van passar dels 100 litres per metre quadrat.
4: Les pluges més intenses es van concentrar entre les 5 i les 8 del matí. Les rieres van arribar a punts màxims i els embornals no van poder assumir tota l'aigua, provocant inundacions en diferents punts del municipi. Durant el matí de diumenge es van registrar més d'un centenar d'incidències que es van anar atenent per ordre de prioritat. Una de les actuacions més complexes es va produir a Serra Brava, on una persona havia patit un ictus i els accessos havien quedat tallats. Els serveis de Protecció Civil, Policia Local, Brigada Municipal i Serveis Sanitaris van treballar conjuntament per poder arribar fins a la zona. També es van atendre veïns que havien quedat aïllats en diferents punts del municipi. Martín alerta que encara cal mantenir la precaució perquè el nivell freàtic continua molt elevat. Això fa que un nou episodi de pluja intensa i sostinguda pugui tornar a generar problemes. El responsable de seguretat també recorda que davant d'una inundació no s'ha d'intentar travessar una zona amb aigua ni a peu ni amb vehicle.
5: Hem de pensar que no és el volum d'aigua. Un pot pensar, jo puc passar caminant o en cotxe, però hem de tenir en compte que amb 20 centímetres, amb un determinat desnivell, la energia cinètica pot aixecar 1.000 quilos. Si s'està inundant, podem passar perquè són 20 centímetres, però amb una energia cinètica important no passaràs. Ni amb cotxe, ni
6: de cap manera. T'arrossegarà.
4: Pel que fa als vehicles que han quedat afectats per les inundacions, Martín recomana no intentar accedir als pàrquings fins que l'aigua no s'hagi retirat completament, per evitar riscos elèctrics o altres perills.
5: El que hem d'esperar a que treure l'aigua d'allà. Vale? No entrem amb aigua, no sabem si hi ha un invernal obert, no sabem, perquè no es veu, no podem tenir riscos elèctrics, podem tenir moltes coses. No entrem, primer treure l'aigua, contractar bombes, saps? I treure l'aigua, i una vegada treta l'aigua ja mirarem l'estat del vehicle. Assegurança, comunicació de forma immediata amb el que ha passat, perquè d'any segur que té.
4: Malgrat la magnitud de l'episodi, Martín destaca que no hi va haver incidents greus personals i posa en valor la resposta dels serveis d'emergència i també la prudència de bona part de la ciutadania. Des de l'àrea de seguretat continuen ara amb l'avaluació dels danys i amb la revisió dels punts que poden presentar riscos, mentre es manté la coordinació entre els diferents serveis municipals.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

pota veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: cuentos era real.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Bona tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Oncolliga torna a vendre el braçalet solidari. Com fa cada any, l'entitat que lluita contra el càncer aprofita que el 19 d'octubre es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama per vendre aquestes pulseres fetes a mà per persones voluntàries. Sílvia Serrano, d'Oncolliga Lloret, explica que aquest any el braçalet va acompanyat d'un punt de llibre que mostra una guia d'autoexploració.
4: El format en el que està presentat aquest any aquest braçalet és un punt de llibre, com sempre, però aquest any té una novetat, que darrere d'aquest punt de llibre hi ha una guia d'autoexploració. L'autoexploració ni diagnostica el càncer de mama ni substitueix les revisions mèdiques, però aquí sí que serveix per conèixer doncs, el nostre cos i de detectar canvis que cal valorar.
3: Sílvia Serrano anima tothom a comprar el braçalet que cada any se'ls esgota i també apuntar-se a la cursa de les mames que Oncolliga organitza el 25 d'octubre.
4: Aquest braçalet és un símbol de força, esperança i solidaritat. Solidaritat a Lloret no ens en falta, perquè cada vegada que hem posat els braçalets a la venda s'han esgotat ràpidament. Així que no badeu i aneu a qualsevol d'aquests punts de venda a comprar el vostre braçalet, que si no, al final us en quedareu sense.
3: El donatiu per obtenir la pulsera és de 7 euros i a Lloret es pot comprar en diferents locals del municipi. Les farmàcies Fàbregas Mireia Martínez, Sílvia Cànovas i Lourdes Vázquez, a la perruqueria Ruth Segel Hair Studio, a la merceria El Botó, al centre d'estètica Assumpció Colomer, a la botiga Esther Clemente o al centre d'estudis de llengües. O també al local d'Oncolliga, al carrer Galceran número 10, ja que les voluntàries hi seran diferents dies per fer les inscripcions presencials per la cursa de les mames, que es farà el 25 d'octubre. En concret, hi seran els dies 2 i 10 d'octubre de 5 a 7 de la tarda i el 24 al matí de 10 a 1 i a la tarda de 5 a 8. Els diners recaptats en la venda de braçalets aniran de manera íntegra a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
2: La previsió del temps.
3: Una informació d'en Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Aquest dilluns arrenca amb moviment, ruixats, localment alguna tronada. De cara a la tarda, aquest risc de pluja disminuirà aquí a Lloret, tot i que es mantindrà la variabilitat en el cel, cel variable, mig ennuvolat, i els ruixats es traslladaran més cap a l'interior i també cap al Pirineu. Per tant, un nou dia pendents del cel, però no ha de ploure ni de bon tros tota la jornada, amb unes temperatures que pujaran lleugerament, algun grau més, amb ambient entre suau i càlid al centre del dia i un punt de xafogó. De cara als pròxims dies, tant dimarts com dimecres i també dijous, els xàfecs tornaran a caure aquí i allà. Alguns models indiquen fins i tot alguna tongada més extensa de pluja. Insistim, en principi res a veure amb l'episodi històric del cap de setmana, però aquests xàfecs doncs, arribaran també aquí a la zona de la selva per aigua mà, perquè tindrem dies típics de tardor amb variabilitat en el temps, una mica de tot, i aquest risc de ruixats amb petites pujades i baixades de les temperatures, encara amb valors lleugerament per sobre del que tocaria, situació marítima una mica alterada encara, i els mapes indiquen que a finals de setmana podria arribar una refrescada amb més cara i ulls, per tant, un ambient ja de més avançada tardor.
3: Moltes gràcies, Xavi. 22 graus marca el termòmetre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Monfoto fa un balanç molt positiu de la seva 30a edició, tot i les afectacions provocades pel temporal de pluja de diumenge. El Festival Internacional de Fotografia de Natura ha hagut d'anul·lar diverses activitats, però des de l'organització destaquen especialment la bona resposta dels assistents i ponents i la qualitat de les activitats que sí que es van poder celebrar. El coordinador de Monfoto, Paco Membrives, explica que les previsions meteorològiques van obligar a suspendre part del programa, però assegura que el resultat global ha estat molt satisfactori. De fet, considera que es van viure alguns dels millors moments de la història del festival.
5: Divendres i dissabte va ser, sense cap mena de dubte, el festival més interessant, més internacional i potser més bonic que hem fet fins ara.
4: La pluja també va afectar directament les instal·lacions del Teatre de Lloret. El vestíbul va quedar inundat i es van produir desperfectes en material i en caixes de llibres. Davant d'aquesta situació, els mateixos ponents i participants del festival van ajudar en les seves tasques per treure l'aigua. Membrives destaca especialment aquest gest i el vincula amb el sentiment de comunitat que s'ha creat al voltant de Monfoto. Pel que fa al programa, que sí que es va poder desenvolupar, el coordinador posa en valor especialment la gala de premis, que considera la més internacional que han organitzat fins ara, així com la gran presència de voluntaris i de públic procedent d'altres països. També destaca el nou espai lúdic amb música, gastronomia i activitats, que es va convertir en un complement a les ponències i presentacions. El concurs de fotografia ha tornat a deixar una selecció d'imatges d'arreu del món. El guanyador d'aquesta 30a edició ha estat el fotògraf britànic Andrew Ross, amb una fotografia d'un lleopard negre, en què destaca, segons Membrives, la combinació entre el vessant documental i la creativitat. Les fotografies premiades i finalistes es poden veure durant tot el mes d'octubre a la Casa de la Cultura. Membrives anima la ciutadania a visitar una exposició que considera especialment representativa de la diversitat natural del planeta.
5: El més interessant no és el número de països que participin, sinó la diversitat de llocs on estan fetes aquestes fotos i que són al final una visió global de diversitat natural del planeta també i de les problemàtiques que existeixen.
4: Després de 3 dècades, Monfoto també mira ja cap al futur. Membrives explica que l'entitat està immersa en un procés de renovació generacional amb més de 70 socis de diferents països i una forta incorporació de persones joves. El coordinador considera que aquesta renovació permet afrontar els pròxims anys amb optimisme i donar continuïtat a un festival que, coincidint amb el 30è aniversari, ha comptat també amb la presència de destacades personalitats internacionals del món de la fotografia de natura.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 35 47 35.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El restaurant Sant Elm de Lloret de Mar ha rebut una molt bona crítica per part de la periodista i comunicadora gastronòmica Alba Soler, que ha visitat recentment l'establiment del passeig Jacint Verdaguer. En una crònica publicada a la secció La Gourmeteria del Nacional, Soler explica que la visita li ha servit per canviar la mirada sobre Lloret i descobrir una realitat que s'allunya dels tòpics associats al nostre municipi. La periodista reconeix que abans de conèixer el Sant Elm tenia una imatge de Lloret vinculada sobretot al turisme i es preguntava si també hi havia restaurants pensats per la gent que viu al municipi. La resposta, diu, la va trobar en aquest establiment. Un dels aspectes que més li va cridar l'atenció és la vinculació del restaurant amb el territori i el protagonisme del producte.
4: A mi em va agradar molt el restaurant Sant Elm, primer de tot perquè el porta una família de Lloret. Bé, és un grup de restaurants, en tenen diversos, i Sant Elm és com el restaurant insígnia, el restaurant de peix, el restaurant amb el que volen tornar a les arrels, al producte, i el restaurant Sant Telm té llotja pròpia. I jo vaig conèixer el pescador que, no sé si és un cop o dos a la setmana, els hi porta el peix, i jo ja vaig veure un restaurant de producte i de qualitat.
3: La comunicadora també explica què busca quan visita un restaurant. Més enllà del tipus de cuina, dona molta importància a conèixer la història que hi ha al darrere i, sobretot, a trobar-hi honestedat.
4: Un restaurant és honest amb el seu producte, et dona un bon producte, no t'intenta amagar ni vendre coses que no són. Aleshores, jo puc gaudir molt tant d'un restaurant, el que et deia ara fa un moment, no? Un restaurant molt de plats més elaborats, com de coses més senzilles. Per mi la clau d'un restaurant és que sigui honest i que te'n vagis content amb el que has pagat. Per mi això és molt important. He pagat molts diners, però he menjat molt bé, doncs, però estic content. Per mi això és el més important del restaurant, que siguin honestos amb el producte i amb el preu.
3: La visita, però, va quedar amb una assignatura pendent, les postres. Soler explica que ja li han recomanat especialment el pa amb oli, xocolata i sal del Sant Elm. De fet, la periodista que s'ha instal·lat recentment a Santa Susana explica que està aprofitant per descobrir els restaurants del territori i obre la porta a continuar explorant l'oferta gastronòmica local. Per això, demana recomanacions sobre establiments de Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Remèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

importa veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. El temporal de pluja que ha afectat Lloret de Mar ha deixat un episodi excepcional. Les acumulacions van fregar els 200 litres per metre quadrat amb intensitats molt elevades. El cap de l'àrea de seguretat de Lloret de Mar, Joaquim Martín, assegura que no s'havia viscut una situació similar en episodis anteriors com el Filomena o el Glòria.
5: La situació va ser espectacular, no sé, vull dir, no havien tingut mai que les dades es puguin donar. M'estava repassant sobre les dades dels episodis del Filomena i del Glòria, fins i tot, i diguem-ne que han acumulats en 6 hores, com vam tenir, no hem tingut un episodi com aquest. Podríem dir que amb tota seguretat van passar dels 100 litres per metre quadrat.
4: Les pluges més intenses es van concentrar entre les 5 i les 8 del matí. Les rieres van arribar a punts màxims i els embornals no van poder assumir tota l'aigua, provocant inundacions en diferents punts del municipi. Durant el matí de diumenge es van registrar més d'un centenar d'incidències que es van anar atenent per ordre de prioritat. Una de les actuacions més complexes es va produir a Serra Brava, on una persona havia patit un ictus i els accessos havien quedat tallats. Els serveis de Protecció Civil, Policia Local, Brigada Municipal i Serveis Sanitaris van treballar conjuntament per poder arribar fins a la zona. També es van atendre veïns que havien quedat aïllats en diferents punts del municipi. Martín alerta que encara cal mantenir la precaució perquè el nivell freàtic continua molt elevat. Això fa que un nou episodi de pluja intensa i sostinguda pugui tornar a generar problemes. El responsable de seguretat també recorda que davant d'una inundació no s'ha d'intentar travessar una zona amb aigua, ni a peu ni amb vehicle.
5: He de pensar que no és el volum d'aigua. Un pot pensar, jo puc passar caminant o en cotxe, però hem de tenir en compte que amb 20 centímetres, amb un determinat desnivell, la energia cinètica pot aixecar 1.000 quilos. Si s'està inundant, podem passar perquè són 20 centímetres, però amb una energia cinètica important no passaràs. Ni amb cotxe, ni
6: qui t'arrossegarà.
4: Pel que fa als vehicles que han quedat afectats per les inundacions, Martín recomana no intentar accedir als pàrquings fins que l'aigua no s'hagi retirat completament, per evitar riscos elèctrics o altres perills.
5: El que hem d'esperar a que treure l'aigua d'allà. Vale? No entrem amb aigua, no sabem si hi ha un invernal obert, no sabem, perquè no es veu, no podem tenir riscos elèctrics, podem tenir moltes coses. No entrem, primer treure l'aigua, contractar bombes, saps? I treure l'aigua, i una vegada treta l'aigua ja mirarem l'estat del vehicle. Assegurança, comunicació de forma immediata amb el que ha passat, perquè dany segur que té.
4: Malgrat la magnitud de l'episodi, Martín destaca que no hi va haver incidents greus personals i posa en valor la resposta dels serveis d'emergència i també la prudència de bona part de la ciutadania. Des de l'àrea de seguretat continuen ara amb l'avaluació dels danys i amb la revisió dels punts que poden presentar riscos, mentre es manté la coordinació entre els diferents serveis municipals.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Coneixes el Síndic de la Ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del Síndic de la Ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Ensenyar tècniques d'escriptura creativa a infants de 8 a 12 anys. Aquest és l'objectiu del petit atelier que comença dimarts vinent a la biblioteca, dedicat aquest cop a Jenny Rodari. Encara queden algunes places i les inscripcions s'han de fer contactant amb la biblioteca. La directora de l'equipament, Gisela Ruiz, apunta que els petits ateliers que han fet fins ara han estat dedicats a la il·lustració, mentre que aquest se centrarà en l'escriptura. Així doncs, la intenció del taller, que consta de 3 sessions, és ensenyar diferents tècniques creatives que aplicava Jenny Rodari per escriure històries imaginatives i esbojarrades.
4: Rodari no era il·lustrador, per tant no practiquem tècniques d'il·lustració, sinó que el que practiquem són tècniques d'escriptura creativa. I Rodari, si es caracteritza per alguna cosa, és per la seva capacitat. Rodari era mestre italià, no? Que el que fomentava era la creativitat dels infants per escriure històries, i té en el seu llibre més famós, que és La gramàtica de la fantasia, un munt d'estratègies per estimular l'escriptura creativa, i volem jugar una mica amb això, amb les paraules, amb l'escriptura, a crear les nostres pròpies històries.
3: El taller anirà a càrrec de Mònica Patxé i la mateixa Gisela Ruiz. L'activitat forma part del gruix de propostes que s'impulsen des de la biblioteca per intentar arribar a totes les edats i fomentar la lectura entre la població.
4: Volem adreçar-nos als diferents públics, no? Sí que amb els contes doncs arribem, amb el racó de contes arribem als infants més petits, tenim els contes per 0-3 que encara doncs en la primera etapa de la vida, tot el que és el primer cicle de primària el tenim bastant cobert, però volem també fer coses per als infants una mica més grans, no?
3: La primera sessió és dimarts vinent i les altres dues es faran el 3 de novembre i el 15 de desembre. Sempre es faran a 6:15 de la tarda a l'aula taller de la sala infantil de la biblioteca i és gratuït, però cal fer inscripció prèvia a través de la mateixa biblioteca.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit, us parla Andrea Medina. Monfoto fa un balanç molt positiu de la seva 30a edició, tot i les afectacions provocades pel temporal de pluja de diumenge. El Festival Internacional de Fotografia de Natura ha hagut d'anul·lar diverses activitats, però des de l'organització destaquen especialment la bona resposta dels assistents i ponents i la qualitat de les activitats que sí que es van poder celebrar. El coordinador de Monfoto, Paco Membrives, explica que les previsions meteorològiques van obligar a suspendre part del programa, però assegura que el resultat global ha estat molt satisfactori. De fet, considera que es van viure alguns dels millors moments de la història del festival.
5: Divendres i dissabte va ser, sense cap mena de dubte, el festival més interessant, més internacional i potser més bonic que hem fet fins ara.
4: La pluja també va afectar directament les instal·lacions del Teatre de Lloret. El vestíbul va quedar inundat i es van produir desperfectes en material i en caixes de llibres. Davant d'aquesta situació, els mateixos ponents i participants del festival van ajudar en les seves tasques per treure l'aigua. Membrives destaca especialment aquest gest i el vincula amb el sentiment de comunitat que s'ha creat al voltant de Monfoto. Pel que fa al programa, que sí que es va poder desenvolupar, el coordinador posa en valor especialment la gala de premis, que considera la més internacional que han organitzat fins ara, així com la gran presència de voluntaris i de públic procedent d'altres països. També destaca el nou espai lúdic amb música, gastronomia i activitats, que es va convertir en un complement a les ponències i presentacions. El concurs de fotografia ha tornat a deixar una selecció d'imatges d'arreu del món. El guanyador d'aquesta 30a edició ha estat el fotògraf britànic Andrew Ross, amb una fotografia d'un lleopard negre, en què destaca, segons Membrives, la combinació entre el vessant documental i la creativitat. Les fotografies premiades i finalistes es poden veure durant tot el mes d'octubre a la Casa de la Cultura. Membrives anima la ciutadania a visitar una exposició que considera especialment representativa de la diversitat natural del planeta.
5: Però el més interessant no és el número de països que participin, sinó la diversitat de llocs on estan fetes aquestes fotos i que són al final una visió global de diversitat natural del planeta també i de les problemàtiques que existeixen.
4: Després de 3 dècades, Monfoto també mira ja cap al futur. Membrives explica que l'entitat està immersa en un procés de renovació generacional amb més de 70 socis de diferents països i una forta incorporació de persones joves. El coordinador considera que aquesta renovació permet afrontar els pròxims anys amb optimisme i donar continuïtat a un festival que, coincidint amb el 30è aniversari, ha comptat també amb la presència de destacades personalitats internacionals del món de la fotografia de natura.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La jornada esportiva del cap de setmana ha deixat un munt de suspensions a causa de les condicions meteorològiques de les últimes hores. Especialment les federacions han tingut en compte les dificultats en els desplaçaments dels equips i per aquest motiu s'han ajornat molts partits. A més, tampoc s'ha disputat la regata de rem que s'havia de celebrar aquest diumenge a Sa Caleta. La federació va decidir suspendre-la d'ofici com a mesura de seguretat. Qui sí que ha jugat ha estat el Lloret Esportiu Futbol Sala, que ha debutat en Lliga amb una derrota per un resultat contundent de 7-2 a la pista del futsal Riudarenes. Els rivals es van avançar en el minut 4, però dos minuts més tard va arribar l'empat momentani dels lloretencs, obra de Santiago Echeverri. El partit del descans, però, situava el Lloret Esportiu amb una derrota per 3-1. Tot i fer el 3-2 amb Aleix Salicru, el Riudarenes va tenir un bon final de partit i va tancar el marcador amb 4 gols més, amb el definitiu 7-2. I també en plana esportiva, la Karate Dris Academy ha tingut una actuació destacada aquest cap de setmana a Sant Celoni, en el Campionat de Catalunya de categories cadet, júnior i sub-21. L'entitat va participar amb 6 competidors que van arribar a 3 finals i van aconseguir un total de 5 medalles. Les 3 medalles d'or van ser per Usama Karak, Mariana Amado i Alexandra Miranda, que van dominar en les seves categories. A més, plata per Jasmine Kaur i bronze per Emily Denoter. Escoltem les valoracions del president de la Karate Dris Academy, Dris Laviet.
4: Estamos muy contentos. Las categorías sub-21 el mismo día del campeonato han hecho la primera preselección. Quedan pendientes unas cuantas, dos preselecciones para luego mirar los que van a estar clasificados para ir a representar la Federación Catalana en el Campeonato de España, que se va a organizar el 28, 29, 30 de noviembre en València.
3: El campionat era classificatori pel Campionat d'Espanya, que es disputarà del 28 al 30 de novembre a València. D'altra banda, el Club Esportiu Judo Lloret ha participat aquest cap de setmana en la Copa Catalunya de categories a la VIP, Benjamí i Prebenjamí, al Papiol. L'entitat va aconseguir 3 medalles en etapa a la VIP, un or per Zakaria Ramouni, una plata per Yanis Sekraki i 2 bronzes per Lia Miet i Axel Sánchez. En l'etapa Benjamí van arribar 3 medalles més, un or per Alan De Cabo, una plata per Martín Choa i un bronze per Darius Estefan. I tanquem la plana esportiva parlant de l'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret, que ha estat a la segona fase de la Copa Catalana de Conjunt, celebrada a Vilafranca, on el conjunt Benjamí ha quedat en primera posició després d'una gran actuació. El cadet han estat cinquenes i la valoració és positiva perquè han pogut ensenyar el seu exercici satisfetes i confiant en poder estar a punt pel Campionat de Catalunya. Pel que fa a l'Alaví, malgrat que les entrenadores estan contentes de l'actuació, han tornat a tenir alguns petits errors que les han deixat en 8a posició.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: platja. Corre, neda, fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Oncolliga torna a vendre el braçalet solidari. Com fa cada any, l'entitat que lluita contra el càncer aprofita que el 19 d'octubre es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama per vendre aquestes pulseres fetes a mà per persones voluntàries. Sílvia Serrano, d'Oncolliga Lloret, explica que aquest any el braçalet va acompanyat d'un punt de llibre que mostra una guia d'autoexploració.
3: El format en el que està presentat aquest any aquest braçalet és un punt de llibre, com sempre, però aquest any té una novetat, que darrere d'aquest punt de llibre hi ha una guia d'autoexploració. L'autoexploració ni diagnostica el càncer de mama ni substitueix les revisions mèdiques, però aquí sí que serveix per conèixer doncs, el nostre cos i de detectar canvis que cal valorar.
2: Sílvia Serrano anima tothom a comprar el braçalet que cada any se'ls esgota i també apuntar-se a la cursa de les mames que Oncolliga organitza el 25 d'octubre.
3: Aquest braçalet és un símbol de força, esperança i solidaritat. Solidaritat a Lloret no ens en falta, perquè cada vegada que hem posat els braçalets a la venda s'han esgotat ràpidament. Així que no badeu i aneu a qualsevol d'aquests punts de venda a comprar el vostre braçalet, que si no, al final us en quedareu sense.
2: El donatiu per obtenir la pulsera és de 7 euros i a Lloret es pot comprar en diferents locals del municipi. Les farmàcies Fàbregas Mireia Martínez, Sílvia Cànovas i Lourdes Vázquez, a la perruqueria Ruth Segel Hair Studio, a la merceria El Botó, al centre d'estètica Assumpció Colomer, a la botiga Esther Clemente o al centre d'estudis de llengües. O també al local d'Oncolliga, al carrer Galceran número 10, ja que les voluntàries hi seran diferents dies per fer les inscripcions presencials per la cursa de les mames, que es farà el 25 d'octubre. En concret, hi seran els dies 2 i 10 d'octubre de 5 a 7 de la tarda i el 24 al matí de 10 a 1 i a la tarda de 5 a 8. Els diners recaptats en la venda de braçalets aniran de manera íntegra a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
0: La previsió del temps.
2: Una informació d'en Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Aquest dilluns arrenca amb moviment, ruixats, localment alguna tronada. De cara a la tarda, aquest risc de pluja disminuirà aquí a Lloret, tot i que es mantindrà la variabilitat en el cel, cel variable, mig ennuvolat, i els ruixats es traslladaran més cap a l'interior i també cap al Pirineu. Per tant, un nou dia pendents del cel, però no ha de ploure ni de bon tros tota la jornada, amb unes temperatures que pujaran lleugerament, algun grau més, amb ambient entre suau i càlid al centre del dia i un punt de xafogó. De cara als pròxims dies, tant dimarts com dimecres i també dijous, els xàfecs tornaran a caure aquí i allà. Alguns models indiquen fins i tot alguna tongada més extensa de pluja. Insistim, en principi res a veure amb l'episodi històric del cap de setmana, però aquests xàfecs doncs, arribaran també aquí a la zona de la selva per aigua mà, perquè tindrem dies típics de tardor amb variabilitat en el temps, una mica de tot, i aquest risc de ruixats amb petites pujades i baixades de les temperatures, encara amb valors lleugerament per sobre del que tocaria, situació marítima una mica alterada encara, i els mapes indiquen que a finals de setmana podria arribar una refrescada amb més cara i ulls, per tant, un ambient ja de més avançada tardor.
2: Moltes gràcies, Xavi. 22 graus marca el termòmetre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

0: el amor. Hagamos el amor.
1: Hagamos el amor.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.